Tot el món val, ja vam dia. Manament et dones per davant. Un olipo, ja vam ser.